0: que el programa Espacio Infantil ya inició.
1: Espacio Infantil.